0: Ay, oye, Quique.
1: A ver.
0: Ayer fui a hacer la compra.
1: Sí.
0: ¿Tú no buscabas un jamón york con un alto porcentaje de carne?
1: Pues sí, no lo encuentro.
0: Pues deja de buscar. Este que traigo es de día y tiene el 97%.
1: ¿En serio, de día?
0: Como te lo digo, y está buenísimo.
1: A ver, déjame probar. Pues tenías razón, está muy rico, ¿eh?
0: Te lo dije, es de día y está muy bien.
1: En serio, muy bien.
2: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 o Triplex de la 11 de ayer, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
3: Tiri, tiri, tiri. Anda, ya me toca dejarte por aquí este mensaje aprovechando que estamos en Anda Ya.
4: ¿Y tanto tipo directo? Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada, con menos esperas.
3: Bien dicho.
4: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
5: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
8: Las notas del niño, las obras en casa.
7: El mantenimiento del coche.
8: Ah, no, eso no es ninguna carga.
9: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
1: Eso.
10: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, has parat. Viatjar amb begudes incloses, has parat.
11: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
10: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
18: I què?
17: Negra nit.
18: Uf.
17: I perduda no sé on.
18: Oh.
17: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
19: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
20: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
21: Onat, Onat, Font de salut i benestar. Peixos i carns ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Ou.
22: Com és natural, a gossos i felins els encanta.
21: Ou nat.
23: Volem portar la Champions des d'Oslo.
24: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
25: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
24: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
26: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
27: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

Aquí estava, sonant per tu Bizarrap, al costat de Daddy Yankee, aquest retorn musical que ens ha ficat la pell de gallina i que ens està donant molt i molt que ballar. Últimament, eh? Una de les que no falla, no falla mai. Una mica d'escalfor per les teves orelles en aquest dilluns, quan passen 2 minuts al punt de les 10. Arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Què tal d'allà per tota Catalunya i Andorra? Què tal, com estàs? Avui un dia força variat, podríem dir la paraula variat. De seguida parlarem del temps que ens espera, però abans ja t'aviso, de seguida per aquí tenim la Rosalia, amb una de les noves aquí als 40, també l'Àlex Warren, però ara és el moment de deixar-nos portar per un home que té una sensibilitat especial, molta emoció a les lletres de les seves cançons i a les seves melodies. I a més, escolta'm, per què no dir-ho? Aixeca passions. Arriba Benson Boone, aquesta ja la coneixes. Es diu Beautiful Things.

0: És l'Anna Mena, això s'anomena l'Arcate. Parlem del temps ara mateix, 10 minuts al matí. Comencem setmana amb paraigües a la mà, eh? Sí, sí, aquest dilluns encara ben mogut, amb xàfecs i tronades que ens faran el dia una mica insegur. El matí ha arrencat amb molts núvols i ruixats dispersos al centre i al nord del país, també entre el Camp de Tarragona i el prelitoral de Barcelona. I atenció, perquè a la tarda les tempestes guanyaran territori, sobretot al nord-est, al Pirineu, al Prepirineu i al prelitoral, amb algun que altre xàfec que pot descarregar fort. Més de 20 litres. Fan mitja hora, s'esperen. El Meteocat ja ha posat l'ull. Atenció, perquè avui les mínimes han pujat una micona per la nuvolositat, però les màximes quedaran frenades entre els 20 i els 25 graus, i menys, això sí, a les zones de muntanya. La bona notícia, doncs, que sembla que a partir de dimecres s'imposarà la calma anticiclònica, eh? Arribarà més sol, ambient més primaveral i una calor que anirà en augment. Dijous a Ponent i a l'interior de l'Ebre, per exemple, podríem fregar tranquil·lament els 35 graus. Déu-n'hi-do. Així que avui paciència, que l'estiu ja comença a treure el nas, o si més no, ja se'l veu de lluny, eh? Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 17 graus a Palafrugell, 8 graus ara mateix a Puigcerdà, 15 graus a Falset i 14 graus a aquesta hora a Golmés.
1: Desperta! Amb Andallà Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Atenció, perquè ara ens posem tendres, eh? Amb aquesta del Passenger, que el va portar, doncs, a passejar-se per tot el planeta i a convertir-se en un èxit global. La coneixes, eh? És el Deixa-la anar. Es diu, en anglès, Let Her Go.

És el Mama Duixa. Això s'anomena la millor gent del planeta. Atenció als que esteu en moviment aquest matí, perquè hi ha complicacions tant al tren, a Rodalies, com a la carretera. Quina novetat. Comencem pel ferrocarril. La línia R2 sud de Rodalies té la circulació tallada entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. El motiu és un atropellament a l'estació de Vilanova, segons ha informat Renfe. La companyia està gestionant ja un servei alternatiu per carretera, però recomana paciència i si doncs, es pot buscar rutes alternatives, millor que millor. I pel que fa a la xarxa viària, també alerta màxima. A l'A2 ara mateix està tallada a Òdena, en sentit Barcelona, per un camió frigorífic volcat. Inicialment la via estava completament tallada, però ara el tall és només en direcció Barcelona. S'està fent desviaments per la sortida 549 i hi ha retencions importants des de Jorba. 8 dotacions dels bombers treballen a la zona per exercerar el conductor. L'avís ens ha arribat, de fet, ha arribat als serveis d'emergència cap a les 7 i 16 minuts del matí. Compte amb els desplaçaments i, escolta'm, continua prenent-ho amb calma, que és com ens agrada, escoltant els 40 des de l'Andalia a Catalunya. Et posem tot el bon rotllo que necessites i, a més, doncs, coses com aquesta. Arriba per aquí ni més ni menys que una dona que ara serà protagonista de l'equip olímpic espanyol. De fet, es presentaran a la Copa del Món interpretant una coreografia a ritme del Berguín de la Rosalia. Sí, sí, déu-n'hi-do. La mateixa artista s'ha quedat ben sorpresa. Ens quedem amb ella, amb la Rosalia i la seva nova proposta als 40. Es diu Relíquia.

0: Relíquia, aquí estava la Rosalía. Escolta'm, en 8 minuts arribem a 10:45. Parlem d'ella, eh? És que algú s'ha llevat aquest matí amb un somriure d'orella a orella. I no és només per la seva gira. I és que la cantant colombiana ha guanyat definitivament la batalla contra Hisenda. Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'artista colombiana i ha anul·lat les sancions pel seu exercici fiscal del 2011. Exacte. La clau, doncs, que aquell any la Shakira estava de gira mundial, 120 concerts en 37 països, i d'aquesta manera, doncs, demostrava que no residia a Barcelona i no tenia el centre dels seus negocis tampoc aquí. La sentència és clara, eh? Hisenda no ha pogut provar que la Shakira passés els famosos 183 dies al nostre país. Per tant, no hi va haver frau. A més, el tribunal reconeix que l'agència tributària ha retingut de manera indeguda més de 60 milions d'euros, diners que ara li seran retornats a la colombiana íntegrament, amb interessos inclosos. La Shakira ho ha dit clar, eh? S'ha utilitzat el seu nom com a missatge amenaçant. Avui, però, la música, doncs, sembla que sona a justícia. Com a mínim, jo crec que deu estar amb un somriure enorme, eh? Això estic convençut d'això. Escolta'm, i ara mateix deixem la Shakira enrere.
1: Cafè calent i èxits. Han d'allà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Amb els més de 60 milions que tornen a la seva butxaca, deu estar feliç, creu-me. I això a la teva ràdio, sonant aquest Dardos. És Romeo Santos i Prince Royce.

0: I atenció, perquè Londres ha viscut un autèntic "You can always get you what you want", però dels promotors immobiliaris. I és que el cantant dels Rolling Stones, Mick Jagger, ha aconseguit aturar la construcció d'una torre de 29 pisos a Battersea, a la riba del Tàmesi, perquè, atenció, li tapava les vistes de casa. El projecte de pisos de luxe i més de 100 metres d'alçada ja havia aixecat polèmica a la zona, tant que 6.000 persones van signar contra la torre, amb el suport de noms com el d'Eric Clapton, Felicity Kendall o Harry Hill. Jagger, el Mick Jagger, i els veïns alertaven que aquell gratacels estava fora de lloc i que podria obrir la porta a construir encara més torres que canviarien per sempre el paisatge de la riba del Tàmesi. L'Ajuntament de Wandsworth ja ho va frenar i ara un tribunal ha tombat definitivament el recurs de la promotora. La conclusió, a Londres el rock també guanya batalles urbanístiques, això està claríssim. I a més, escolta'm, Mick Jagger, doncs, gaudirà des de casa seva de les vistes de la riba del riu, com fins ara. I això, doncs, vulguis o no, el fa feliç. Va, dit això...
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: No sé jo si hem d'aprendre del dia d'avui totes les notícies que estan sortint als mitjans, que si tens diners, ets famós i una celebritat, escolta'm, la cosa judicial va més senzilla. Ara per aquí, Alex Warren. Això es diu Fever Dream.

web dels 40 en català, els40.cat. Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya.

0: llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Era The Joe, el seu End of the Beginning, que a poc ens va acostant al punt de les 11 del matí. De seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler i jo marxo. I tornem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina. I a l'últim tram plegats farem un cafè. Sigueu dolents, però només una mica.

0: torna a recuperar lideratge de la llista ella, la Taylor Swift, amb el seu Opa Light, una de les estrelles, evidentment, del pop internacional que lidera aquesta setmana la llista amb l'Opa Light. De fet, ja ho havia fet, amb aquesta cançó, ja és la segona vegada no consecutiva que aconsegueix el lideratge. Així comencem avui dilluns, que tal com esteu? Després del Morning Show número al país, aquí us saludem. Bon dia.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Dilluns i mig de setmana, aquí estem amb Rosalia, amb això que es diu Despecha. 11 i 6 minuts. Aquest és el matí dels èxits.

0: que vindran.
1: Aquí està la nova cançó dels Catarres i, de fet, es converteix aquesta setmana en la nostra cançó top aquí als 40. Això es diu Diumenge sense drama, el retorn de Catarres a la primera línia, que cap de setmana, per exemple, dissabte van estar de concert a un festival al Fòrum, que va ser increïble, també la celebració del festival de l'Estriadam, eh? Aquesta hora, un quart de 12, arriben Madonna i Sabrina Carpenter. Això és nou, es diu Bring Your Love.
2: El som és nou.
3: Els 40.
1: Així sona Madonna i Sabrina Carpenter en aquest 2026. És novetat aquí als 40.

0: música per fer més fàcil aquest inici de setmana. Avui una mica passat per aigua, eh? Una mica complicat, depèn de quina població estiguis. Potser aquesta hora està caient a la Mundial. I depèn on, si mires cap al cel, potser en una estoneta caurà la Mundial. Aquesta hora, 2:45 del matí, som els 40, tots els èxits, començant la setmana amb el Manuel Turizo i amb aquest Por un Pendejo, no sé llora. I en un moment, mira, et punxarem, per exemple, a Ray o també a un trio des de l'Argentina. Però abans de tot això, un artista que el divendres va estar en concert a casa. És el De Paul.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Anem a donar-li una mica d'energia a Pop Rock aquest matí dels 40. Això es diu En unos años, una cançó que per cert ja està a la llista dels 40 entre les històries més populars de casa nostra.
3: Y la lluvia me ha empapado. He dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

que no li falla. Així és com us saludem a aquesta hora. Espero que estigueu bé com va aquest matí. De seguida per aquí un artista que ha guanyat la batalla a Hisenda, que haurem de tornar-li els diners a precisament la Shakira. Ella ha donat les seves explicacions i també la sentència ho trobes tot al web dels 40. Ara, aquí, preparats, amb el Zetangana, amb el Puchito, que de tant en tant es fica en un bon bassal. Això es deia Ingobernable. Així engeguem al migdia.

0: Aquí estan els Sutherland, que el dissabte ho van rebentar moltíssim als 40 Pop Nou Barris, al Sutherland amb aquest tuturú, que van fer un dels concerts també destacats de la seva carrera als 40 Pop Nou Barris, on també vam tenir, per exemple, el Roger Pedrós, també la Lau Gibert, l'Aina Reig, a tots que van passar per allà també per aquest festival dels 40. I ara, aquí, descobreix la música.
1: Descobreix la música.
0: Als 40. Olivia Rodrigo, que està presentant el seu retorn amb això que es diu Drop Dead.

0: Aquí estaven Romeo Santos i Prince Royce, dos grans amics i, a més, referents de la bachata global, junts a aquesta hora. Dos quarts d'una aquí als 40, en aquest dia una mica passat per aigua, preparats amb una de les cançons del moment.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: Aquí està preparat Tame Impala i la veu de Jenny, això que es diu Dràcula, una d'aquelles que segurament us ha aparegut més d'una vegada a les xarxes socials, a TikTok o a Instagram. L'altre dia, per exemple, el Tame Impala va fer una mica el ball al tren viral amb la Dua Lipa. Aquesta hora són així els 40, en aquest inici de setmana. Si necessites una empenta, una mica d'ànims, aquí estem, els de la ràdio, per posar-te les cançons que et motiven, com per exemple aquest Dràcula.

0: Els 40 amb aquesta última cançó de la Taylor Swift, això que es diu Open Light, des del dissabte és la cançó més important al país. Els èxits més populars que dominen la llista, que porta 60 anys en actiu i, a més, una de les ràdios musicals que som nosaltres, els 40, ràdio musical líder a Catalunya, aquí amb l'Open Light de la Taylor Swift.
1: Els 40 són sexys, els èxits 40.
0: Dia de pluja, però dia de bones cançons com aquesta. Un cant a l'amor de Lady Gaga i Bruno Mars. Jo sóc Adrià Soler, escoltes els 40.

Aquí està en Gina, està, quina meravella. Això es diu perdre el cap, ja ho diuen ells. I qui no s'arrisca no guanya. I aquí un bon exemple d'una de les bandes que continua arriscant el panorama pop de casa nostra. El Gina està, que a més estaran en molts concerts durant aquest estiu. I jo us recomanaria que els veiéssiu com a mínim un parell de vegades. Sempre val la pena disfrutar la música en directe i veure Ginestar és un sí com una catedral. I ara, ja que estem una mica així parlant de catedrals, aquí està ella, Rosalía, amb el seu treball Lux, que va pujar i va alçar la música amb cançons tan bones com aquest Reliquia. Som als 40, aquí estem a casa. Que per

0: Aquí està Manuel Turizo. Per cert, que hi ha un treball que val molt la pena que escoltis, que és l'últim disc del Manuel Turizo, que es diu Apa Mitjau, que té, per exemple, cançons com aquesta, que ja ha estat número als 40, però també té, per exemple, una col·labo amb el Maluma, que val la pena disfrutar-la també, evidentment. Ara mateix, mira, estem entrant a la recta final d'aquest matí dels èxits. Ja ho veieu avui, el dia com està. A veure si penseu que avui és el pitjor dia de la setmana, meteorològicament parlant. I esperem que també, a nivell d'ànims, també. Penseu que la setmana millorarà, i molt. Ara per aquí, una cançó que parla d'amor.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquesta Alex Warren. Això s'anomena Fever Dreams. De seguida per aquí Nicky Jam, o també recuperarem una mítica d'Adele.

0: I molt de massivo per aquest inici de setmana, per aquest dilluns, per aquest 18è dia del mes de maig. Vinga, va, som-hi amunt. I també fuego amb el Bizarrap i amb el Daddy Yankee des de la 11a posició de la llista. En aquest inici, com t'he dit, té una setmana que apunta que hi haurà una mica de tot. Pluja, sol, pujada de temperatures, també una miqueta de baixada. I el que sempre trobaràs, passi el que passi, és aquí als 40, a la ràdio musical líder, tots els èxits i cançons com aquestes. Cantarem el desamor amb el Romeo Santos i Prince Royce, el seu Dardos, els de la Bachata, que també vindran de concert el proper mes de juliol, amb cançons com aquesta, que també està arrasant moltíssim. I el divendres, per fi, arriba el nou treball del Nil Moliner, el seu Nexo, del qual ja coneixem algunes, com per exemple aquesta, que va ser la primera que ens va avançar, on també es veia una tendència, un canvi de musicalitat amb el seu Tu Cuerpo en Braille. I també per aquí passarà l'Alex Warren, amb el seu Fever Dream, que també no para de pujar per la llista dels 40 i el passat dissabte es va colar a la posició 24. I més, que aniran per aquí com l'Anna Mena, que a més aquest cap de setmana ha estat a Catalunya, el Gran Premi de Motociclisme, també el Somber, l'Urín, o ara arriba una que ens encanta des de Sant Esteve a Rovires.
1: El nom més nou. 40.
2: Els 40.
0: Et parlo de la Rosalia i una cançó que fa una miqueta de matís de qualsevol lloc on ha viscut, ha patit i ha crescut amb amor. La seva relíquia, i òbviament no hi falten aquestes ciutats i localitats, Barcelona. A veure si ho identifiques amb aquesta que sona aquí als 40.

0: I amb aquesta cançó va guanyar la primera de les dues vegades que s'han portat al Festival d'Eurovisió, la Lorin, des de Suècia. Primera que està eufòria, eh? I anys després va ser amb el seu Tatu, un festival que va portar-se a terme aquest passat cap de setmana, que tampoc no es va tenir molta repercussió. Mentrestant, aquí seguim amb el Max Navarro, amb el seu inigualable, que és el segon senzill que publica l'artista després de donar-se a conèixer Operación Triunfo a la darrera edició. Va sortir amb les seves estrelles, que ho va petar, i ha seguit l'estela amb aquesta, que també se'ns ha enganxant moltíssim. I ens encanta.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Per gent com vosaltres, que sou inigualables, que estimeu la música, la ràdio, i que esteu cada dia a l'altre costat també, en dies com avui, en dilluns, per fer que la setmana sigui molt més lleugera. Ja ho saps, si vols, posa-hi música, que sempre anirà molt bé.

0: teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40. Sí.

0: on van caure i Dardos com cançons que van patar moltíssim va ser a Sant Boi de Llobregat, que teníem els 40 un tour des de la plaça de l'Agricultura a partir de les 6 de la tarda i es va patar moltíssim amb les cançons que va punxar l'Adrià Ortega i també la Laia Partida. Gràcies per ser-hi, gràcies per donar-ho tot i també gràcies si vas venir el dissabte a Nou Barris, amb els 40 Pop Nou Barris, amb el concert de Sutherland i amb una pila d'actuacions que també va anar fantàsticament bé. A més, tens imatges tant d'una cosa com l'altra al nostre Instagram, que és @els40. Així és que ens encanta sortir al carrer, veure-us les cares, posar cançons que sé que us encanten i gaudir de la música, que al final és el més especial. I va, parlant de música, aquí et preparo la Rey amb el seu Where Is My Husband, també els Rake amb Lozuna i Wisin recuperant el seu Me Niego, o ara, què et sembla aquesta que m'encanta de l'Alex Warren? Doncs va, aquí la tens.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Que aprofito per dir-te com t'ha anat a tu el cap de setmana. M'ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, i ara arriba aquest Fever Dream aquí a la ràdio musical líder.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: és impossible que aquesta cançó no t'hagi animat, encara que sigui una mica aquest inici de setmana. Fins i tot amb la pluja, eh? Cançons com aquesta que no fallen. The Starships de la Nicki Minaj, que passa per aquí als 40. I ara vull explicar-te el que no vas poder veure dels 40 Primavera Pop del passat 12 d'abril. I és que quan va acabar la festa vam anar a un after amb part dels... que van cantar amb pats dels artistes, i allà va sortir l'estrella de la nit, que va ser el Waltz, que es va ficar a punxar una mica les cançons que li agradaven de forma una mica casolana. I ho va patar, la gent donant-ho tot. Doncs mira, arriba el Waltz, que sí que sap com ambientar una festa, acompanyat del Dani Fernández, amb el seu Vulnerable. I molt atent també a les nostres xarxes socials, que ben aviat tornem a liar un altre tinglado gran, eh?
1: Tots els èxits. Els

0: L'Aitana, que cada àlbum ha creat un ecosistema amb totes les cançons que reuneixen una miqueta tota la tendència. Aquest va ser el penúltim, el seu Alfa, amb Los Angeles, que també en els seus concerts era el moment que feia un ball que va donar molt a parlar i que d'aquí als 40, o de forma personal, et dic que m'encantava, perquè que cadascú faci el que li ve de gust, que gaudeixi i que la música també et fa ballar i deixar-te portar per tot el que vagi passant, eh? Los Angeles, que ens acosta al punt de les 5 de la tarda aquí a la Ràdio Musical Líder, ja preparo la que des del dissabte és la nova número 1 de la llista dels 40. I també et portaré una col·laboració entre dos divas del pop, una de fa una pila d'anys que ho segueix petant i l'altra que ha arribat fa poquets anys, però que també ho estan patant molt fort. Això, en res aquí als 40. Però abans, què et sembla aquesta?
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Són els The Killers amb el seu Human, una cançó que s'ha versionat, per exemple, al català. Me'n recordo molt de la versió de Som Persones de Charango.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Vuelven los 40 Music Awards Santander. Y esta no va a ser una edición cualquiera, porque los 40 celebran su 60 aniversario. No te pierdas el acontecimiento musical del año. En 2025, las entradas se agotaron en tan solo 2 horas.
3: ¡Santa Rosalía!
2: Muy pronto en santanderesmusic.com podrás acceder a la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander. Hazte cliente hoy y empieza el viaje antes que nadie. Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
4: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
5: Carglass cambia. Carglass repara.
6: Es tan tierna conmigo, Di.
7: Contigo y con todos, Al. Es carne de Aldi de primera calidad.
6: Creo que me he enamorado.
7: Claro, con estos precios.
8: Esta semana, ahorra con la pechuga de pollo fileteada, 3,59 los 570 gramos.
7: Y la sandía rallada, 1,29 el kilo. Aldi.
6: Qué poco cuesta comprar bien.
9: Volem portar la Champions des d'Oslo.
10: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia amb Diagonal.
11: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
12: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
13: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
14: Barcelona, 93.9.
15: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
16: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
15: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
17: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
19: Hay planes que se olvidan. Este lo vas a recordar. En Alfa 5 vuela a gran altura, escala el Everest, esquiva láseres y supera desafíos donde la diversión y la tecnología se encuentran. Un plan para vivir en familia o con amigos.
20: Alfa 5.
19: Reserva en fibera.com o en la app.
21: ¿Que os vais de vacaciones?
22: Sí, en Cubo Legal han conseguido que me devuelvan 3.000 euros por intereses abusivos de la tarjeta Revolving. Además, están revisando la financiación de mi coche y la hipoteca, así que igual recupero más. Sí, sí, apunta, cubolegal.es. Revisan tus contratos gratis para reclamar.
23: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: Te va pujar a la primera posició de la llista dels 40, una que no pot faltar de crear numeroso com és la Taylor Swift. Amb el seu Opalai comencem nova hora, estem de dilluns, estem començant la setmana, sí, però fer-ho amb música, saps que és una manera per sempre anar cap amunt i que la setmana sigui molt més lleugera, i més amb els èxits que tinc per aquí preparats. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Va, que ho direm. Amb la Miley Cyrus i el seu Flowers, una cançó que parla de que no t'han de regalar les orelles, ni donar-te de la mà, ni fer-te venir bé, si al final el més important és que t'estimin de la millor manera. Passarà per aquí aquesta cançó que recuperem de l'artista que també ha tornat a fer una mica la vida de la Hannah Montana. Ara fa uns mesos que va publicar un nou documental, però també passarà per aquí la que ha creat la cançó d'aquest Mundial 2026. I la coneixes moltíssim. La Shakira, que no escoltarem la cançó del Mundial, sinó aquesta que comparteix amb una altra colombià, com és el Bele, i el seu Algo Tú. Sempre ens fan ballar aquests dos quan fan les seves cançons, i més quan ajunten amb cançons com aquesta. I el divendres va començar la gira del De Paul. Ho va fer a casa seva, a Barcelona, a la sala Apolo, i va ser un èxit. En cançons com aquest, en unos años que trobes en el seu disc de debut, que s'ha fet esperar, però va sortir ja fa, per fi, uns mesos, recopilant tots els seus primers grans èxits. També hi trobes aquesta que es diu En unos años. I va, que ara arriben dos divas del pop.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Sabrina. Sabrina i també a la Madonna. Sabrina Carpenter, Madonna i aquest Bring You Love.

0: Sempre que escolto aquesta cançó se'm posen tots els pèls al cos de punta. Brutal, la veu de Louis Capaldi amb els seus Some One You Love, que recuperem per aquí als 40 quan estem, mira, justament a un quart de 6. I no sé com portes aquest dilluns, si el cap de setmana doncs ho vas donar tot, potser és un dilluns que t'està costant una miqueta. I és que arriba una cançó que parla precisament de dies com ahir, com diumenges, perquè és la nova dels Catarres que va sortir just la setmana passada i que es diu Diumenge sense drama, que és com ens agraden això, eh? Els diumenges amb música, amb que faci bona temperatura millor i que tot surti a rodar i com vulguis i també si pots ser acompanyat dels teus, encara millor. Doncs aquesta és, a més, durant tota la setmana, la cançó en català destacada dels 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: que vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
4: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als

0: sempre ens fa ballar a ritme de batxata i sempre, o moltes vegades, a ritme del desamor. Que sembla que hagi patit moltíssim el Manuel Turizo, després no sé si són coses biogràfiques o li encanta parlar d'aquests temes. El Por un pendejo no se llora, salut mi reina, que arriba també en aquesta sintonia aquesta tarda, en aquest dilluns, quan estem a 3 minuts de que siguin 6:15. I jo també no sé què ha passat, que en un moment ens hem plantat, ha passat la meitat del mes de maig. El 18 de maig estem allà acostant-nos de l'estiu, tenim moltes ganes, i ara arriba per aquí un que el divendres encara deu estar de ressaca emocional, perquè va estrenar gira, ho va fer a la Sala Apolo de Barcelona, i va estar encantadíssim de fer-ho. Et parlo del De Pol presentant un primer àlbum on hi trobes cançons com aquesta.
1: El som és nou. Els 40.
0: Que si no fos poc, el divendres va començar la gira i el dissabte pel matí va entrar a la llista, a la posició 29, amb això que es diu En unos años. Aquí la tens, va.
2: Y la lluvia me ha empapado, he dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I amb aquesta cançó fa anys, la Ava Max va arribar a la primera posició de la llista dels 40, Sweet by Psycho. Perquè a mi sí, també m'agraden molt les coses dolcetes. I després un cap de setmana sempre va una mica de dolç per remuntar la setmana, com és degut, com sempre, aquí amb tots els èxits. I va, parlant de coses dolces com música, en res, la Rosalia, que li dedica una cançó molt poc ensucrada a algun dels seus ex, com és la Perla. També Lola Índigo i Quevedo, també, amb la mateixa essència, a Un amor impossible de l'escola, en el seu tontó. I ara, atenció, que arriba el Charlie Puth.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: Amb aquesta cançó que també va ser número 1 de la llista dels 40. Si és que aquí només tenim èxits. La millor manera de superar aquest dilluns. Va, som-hi amunt.

0: Hi ha molts amors que no s'acaben de fructificar a l'escola i després, amb el temps, li pots dir a aquella persona. Va ser el tonto que no vas voler estar amb mi. Lola Índigo amb el Quevedo, passant per aquí als 40, quan estem a 9 minuts, que siguin les 6 de la tarda, i a mi em serveix aquesta per acomiadar-me de vosaltres. Si estàs en aquesta època d'exàmens, també, molta sort i no facis el tonto, com diuen aquests dos. Jo sóc l'Uri Mora, demà a partir de les 4 més. Ara us deixo amb l'Òscar Martínez i res, fins demà. Hasta l'avui!
1: Als 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
3: ¡Hasta luego!
4: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

aquesta cançó la vam descobrir i també escoltar ahir diumenge dins els 40 On Tour a Sant Boi de Llobregat. Ahir dia 17 amb Laia Partida i jo mateix Adrià Ortega, sort de l'escenari, encantadíssims d'anar a Sant Boi de Llobregat, una nova aturada dels 40 On Tour. Aquesta cançó de vista ràpida, Bianchi, per iniciar nova hora junts, ara mateix les 8 i 3 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega amb aquesta brutalitat que es diu Music Session 066. Les tenim totes, estaré fins a les 10. Què tal, com estàs? Arriba Adel, Ara Mena o Dani Martín.

aquesta cançó la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40. Els diumenges a partir de les 6 de la tarda ja saps que tens el repàs a les cançons en català més importants del panorama territorial. Clar que sí. Tenim absolutament totes les cançons que vols escoltar, en especial aquesta, la més nova dels Catarres, que es diu Diumenge sense drama. És una de les nostres novetats en aquest mes de maig.

Què me sona aquesta, oi? És la més nova de Madonna i Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love. És una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista aquesta setmana. Gràcies a les teves votacions ho pots aconseguir amb l'etiqueta Mi Voto 40 Madonna. Madonna i Sabrina Carpenter, que aterren amb nou material en aquest 18 de maig de 2026.

I saps quina sona ara mateix aquí als 40? Mira, escolta. I atenció, perquè arriben novetats. De fet, la vas escoltar, surt de l'escenari els 40 Primavera Pop fa uns dies, perquè és el més nou de The Paul. Entra a llista directa el 29, això que es diu En Unos Años.

0: ens acostem camí de les 9 de la nit amb aquesta cançó de Summer que es diu Back to Friends. També escoltes amb el End of Beginning o 6 de febrero d'Aitana, protagonista dins la nostra fórmula musical. On siguis on vagis de Catalunya, si estàs connectada des de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Andorra i també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets, sobretot els que esteu a la carretera, vigileu diferents zones de Catalunya amb intensa pluja, ok? Intentem aixecar el peu. Jo des d'aquí, des de la ràdio, et poso el ritme i la música, però tu aixeca el peu si estàs conduint a la carretera, ok? Back to Friends és Summer, protagonista ara mateix dins els 40.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: No em pot agradar més que la Taylor Swift lideri la nostra llista d'èxits del 40 en 1 aquesta setmana amb aquesta cançó que escoltes ara mateix. És el nostre actual número 1 de la setmana. Cançó que puja 5 amunt des de les 6 fins la primera posició aquí a del 40 en 1. Per demà tinc, per exemple, passarà per aquí Olivia Rodrigo, Lola Índigo, Manuel Turizo o Rels Vía amb el Tubacina. Així que les sents absolutament totes i les escoltes des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa. Bon dilluns! Avui és 18 del 5. Hola!
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40. Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.

0: Estem pujant a la onada Olivia Rodrigo, en aquest cas amb el Drop Dit, és una de les nostres novetats que puja 10 posicions a la llista de, del 41, des de la 27 fins a la 17 de la setmana, gràcies a les votacions que diposites des del nostre website oficial. Atenció, ara que ens acostem, camí de les 10, amb rimes, atenció, de Miley Cyrus, també Rosalia, o una cançó que es diu Dràcula i que ens torna... brutal. Ens torna del revés. A mi em posa del revés. D'aquí a res, l'escoltem.
1: Tots els èxits. Els 40.

0: la seva estel·lar i quan posem les cançons a la ràdio encara se'ns posa la pell de gallina recordant la posada en escena de la Rosalía amb això que es diu La Perla i totes les del seu repertori. Ens acostem, Gavit, a les 10 de la nit i ho fem amb Teddy Swims, també m'ho dit en Erea, però si et sembla et poso això que es diu Dràcula, amb el Geni Remix. Atenció amb aquesta cançó que puja posicions ràpidament i es clava la número 10 de la setmana, pujant-ne 5 amunt des de la 15. Escolta.
1: Tots els èxits. Els 40.

Cebrià, sóc l'Alba, t'escolto des de Cardona. I on siguem, pots posar la de Where is my husband? Li dedico tota la meva penya, m'ha posat penya amb majúscules, dels Rais. Moltíssimes gràcies, t'escolto habitualment cada vespre i m'encanta quan poses a ratlla. Gràcies. Doncs mira, gràcies a tu per enviar-me aquest missatge a través de @els40@AdriaOrtega a Instagram i també a X a Twitter amb això que es diu Where is my husband? Protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical del dilluns. Hola.

0: Ahir, diumenge, a Sant Boi de Llobregat, els 40 on tour, que vam estar live a partir d'això mateix, Adrià Ortega, presentant-te, doncs, les cançons, la música que són aquí a la nostra llista d'èxits del 40 a l'1, en especial aquesta de Manuel Turizo, que es diu Por un pendejo no señora, salut mi reina, és la 4 de la setmana. Abraçades enormes d'aquí, t'ha parlat des del punt de les 8, Adrià Ortega, et deixo amb molta més música, molts més èxits, perquè a partir de les 10 tens, per exemple, arribarà per aquí Lola Índigo, Shakira, Bruno Mars, Bizarrap, Rosalía, Ryan Castro o Lorín, entre molts altres artistes que, evidentment, les tenim aquí des de la nostra fórmula 24-7. Que tinguis bon dilluns, el que queda d'ell. Abraçades.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que...